0: Milers de persones cada dia poden connectar amb la teva marca, també a través dels suports digitals. Contacta amb nosaltres a publicidad.mallorca@cope.es.
1: Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
2: Escuchas Fin de Semana
1: con Cristina López Schlichting.
2: Cope.